0: dins de l'Església Catòlica o del cristianisme, referents en la figura de Crist, el Dijous Sant, l'últim sopar. Hi ha anys que sí que és festiu, anys que no és
1: Últimament ja no,
0: festiu,
1: eh?
0: però fa 2 anys crec que sí que va ser, perquè n'hi havia
1: Algun altre festiu
0: massa
1: cauria cada setmana, no?
0: diumenges per ahir, van ficar a Dijous Sant, la gent ho va agrair,
1: Passa
0: però
1: igual que enguany en Sant Joan, que enguany sí que és
0: sí
1: festiu.
0: que és festiu. Això, puja i baixa,
1: Correcte.
0: no sabem per què, però ahí estem. Després, el dia de l'Ascensió, que va ser fa 2 diumenges, i que també era dijous, però el van passar a diumenge, i aquest, que passa el mateix, que és el Corpus Christi, i també seria aquest dijous, dia 4, però en Espanya... Bueno, mentira, mentira, mentira. En Espanya, no. En les regions, perquè això ja va per regions, en la nostra no és festa. Però si tu te'n vas a Castella-La Manxa, ahí sí que és festa. El Corpus Christi, superfesta. I segurament algun poble de la nostra comunitat
1: També.
0: també, perquè ho tenen molt arrelat. El que sí que vaig a dir-te és que aquesta frase, que és una frase molt típica d'aquesta festivitat, té molta raó.
1: Per què?
0: Per què? Perquè sempre hem parlat en aquesta secció que el santoral i les frases fetes populars van molt lligades. Per això tenim tantes festes, o tantes frases, millor dit,
1: Lligades,
0: en
1: no?
0: festes. Aquesta és perquè a Nadal molta gent que es fica el millor que té, anar mudat, que és una paraula valenciana que m'agrada.
1: Aseat.
0: Aseat, mudat. Ja t'has mudat? Sí. Jo ho vaig dir una vegada a un amic meu que era de Salamanca i em va dir, de casa?
1: Claro,
0: Mudado?
1: mudado. Es que
0: Mudado, eh?
1: mudat en realitat, arreglado, no acaba de ser
0: No, no,
1: igual.
0: no, no és el mateix.
1: Mudat
0: Anar
1: és
0: mudat
1: únic.
0: és anar
1: De punta en
0: de
1: blanco.
0: punta en blanc,
1: Correcte.
0: de 21 botons, que també és una
1: Correcte.
0: frase que hem dit així, i anar ben guapo. I això la gent ho feia a Nadal i ho feia... Mira, jo vaig a obrir el ventall més gran. Perquè jo recordo quan era xicotet, que a Tots Sants, que era el dia 1 de novembre, jo ja estrenava l'abrigo.
1: Molta gent es mudava molt bé a Tots Sants.
0: Ara no fa tanta frescor per a l'abric, saps? I ma mare, l'abric de xicotet me'l ficava, però
1: Per al
0: ara,
1: pont de desembre ara.
0: ara pel pont de desembre.
1: Sí.
0: I si t'encantes, i si t'encantes. Però a Nadal tot el món es muda per anar al dinar de Nadal, per anar al Cap
1: La nit
0: d'Any,
1: de
0: bueno, la
1: la
0: nit
1: nit de
0: de Nadal
1: Nadal.
0: també.
1: I know.
0: I què passa? Que ara ve l'estiu i aquesta és la festa religiosa més important o més, diguem, típica abans de que comenci l'estiu. I la gent ja té ganes d'estiu, ja ho hem parlat, ja té ganes d'estrenar. I tu ja has anat a comprar-te alguna cosa per aquest estiu?
1: Pues és una feina, una tasca que he de fer pròximament.
0: Jo tinc que anar esta setmana perquè tinc una persona a casa, que és ma mare o la mama, que m'ha dit, metes a acompanyar, perquè me tinc que comprar
1: La
0: cosa per
1: roba
0: l'estiu,
1: d'estiu.
0: clar.
1: Correcte.
0: Ara anem a la tenda i comprem la roba. Però quan va néixer aquesta frase, que era sobre el segle XVIII i XIX, què passava?
1: Pues que es feia a casa, entenc, no?
0: Que es
1: La
0: feia a
1: roba.
0: casa al sastre o a la modista,
1: Correcte.
0: anava est, agarrava mida, te feia uns pantalons, una camisa, per a estrenar el dia del Corpus. Perquè el dia del Corpus és un dia molt assenyalat dins de la litúrgia i, sobretot, es fa una gran processó. I hi ha un puesto millor per ensenyar les coses que una bona processó.
1: La veritat que no.
0: Perquè tu vas mudat i a la processó i te veu tot el poble.
1: Perquè passes amunt,
0: Perquè
1: passes
0: passes
1: avall.
0: amunt i diuen, mira, fulanita, quina bata més bonica s'ha
1: Sí que s'ha
0: comprat.
1: mudat esta
0: Sí
1: pel
0: que s'ha
1: Corpus
0: mudat, sí
1: d'enguany.
0: que s'ha mudat. Pues això passava. El Corpus Christi, que la seua traducció al valencià seria el cos de Crist, és una festa que tu penses que és una festa de fa 4 dies o d'on penses? Quan va néixer això del
1: Jo crec
0: Corpus?
1: que fa molt. Molt, molt,
0: M'encanta.
1: molt.
0: Ell diu, jo crec que fa molt, perquè tu ja me coneixes i quan te faig aquestes preguntes és que
1: No,
0: normalment...
1: perquè entenc que la religió és molt antiga i entenc que
0: Clar.
1: és una de les festes importants dintre de la religió i així que pense que serà una de les frases tal volta més antigues que has contat.
0: No,
1: O
0: no,
1: no sé si
0: no,
1: m'estic
0: no
1: passant.
0: perquè alguna era de l'època dels romans.
1: És cert.
0: Mira, últim sopar, Dijous Sant. Jesucrist instituís l'Eucaristia i diu, mengeu, aquest és el meu cos, vegeu, aquesta és la meva sang.

0: Ell és el primer que diu aquest és el meu cos. Si ho traduïm al, al llatí, el corpus Christi, no? Perquè ho deia Crist. I varen passar els segles, per supòs l'església estava naixent i ningú celebrava el corpus. Però en l'any 1247 va haver una monja a la que va tindre una revelació i se li va aparèixer el Nostre Senyor i li va dir que volia fer, que teníem que fer una festa d'exaltació de l'Eucaristia.
1: Això seria l'època de Jaume I.
0: Sí, estàvem ahir, edat mitjana, però sí, pura i dura. Se li va aparèixer i li va dir això, que es festejara aquesta festa que verdaderament servís per a l'exaltació del cos de Crist. És una festa en la que diem, perquè hi ha uns miracles eucarístics on se revela la figura de Crist dins l'Eucaristia. Un dia, si vols, te parlem d'això, perquè si no s'estendrem, però ha hagut moments en què s'ha partit el pa i ha sagnat l'hòstia, perquè s'hi diu l'hòstia, o que s'ha vist reflexada la cara de Jesucrist, etc. Així a Espanya han hagut miracles eucarístics. Estan conservats en molt, segons la tradició i segons els estudis científics, perquè no tenien explicació, per això se diuen que eren miracles, perquè a dia d'avui no tenen explicació. I el que sí que té explicació és el que fem així a Espanya i altres llocs al món, però així en Espanya s'ha arrelat molt la festa del Corpus Christi. A la ciutat de València, a la ciutat de València va començar la festa del Corpus l'any 1326. Feia ni 100 anys, perquè era l'any 1247 quan va començar tota aquesta exaltació del Corpus Christi, i ja a València es celebrava. Se fa una processó i hi ha una part fonamental que és la custòdia, que és un tipus tro o tipus, com ho explicaria, relicari, on la figura central és l'hòstia beneïda, que és l'equiparació al cos de Crist. Molt famosa la de Toledo. De fet, a Toledo és festa i a tota Castella la Manxa és festa per la seva riquea, per la seva ornamentació. Molt famosa la de Granada. Però saps on es troba la custòdia més gran del món?
1: No ho sé.
0: A València.
1: Ah, sí.
0: La tenim així. I molts no ho sabem. I la festa del Corpus i la processó del Corpus a València té tanta representació que s'ha estès per tota la comunitat valenciana. Així a Castelló també es fa una grandíssima processó del Corpus. Hi ha moltes parts de la processó del Corpus, però hi ha una que a mi m'encanta, que són els cavallets. I hi ha una altra que m'encanta, que és la moma, que és aquesta...
1: És molt típica la moma en Alacant, no?
0: Figuració. La moma, és que ve del Corpus, és la figuració que representa els 7 pecats capitals i va coberta la cara...
1: De blanc.
0: De blanc. I va... m'encanta perquè va en puntilles, vinga la puntilla, la moma. Ballen al voltant d'ella els pecats i la virtut, que seria aquesta representació, doncs va com a caçant els pecats. Els cavallets també ixen al Corpus de València, a Alacant no sé si ixen, però així a Castelló té tanta tradició la dansa dels cavallets, que ara sí és quan te vas a quedar en muerta mata, que el rotllo i canya comença en la dansa dels cavallers de la festa del Corpus.
1: Això vas contar un dilluns de Madalena.
0: Xorroc, xorran, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Així continua. Prum, prum. Però això, el diumenge, la processó del Corpus, en la dansa dels cavallets, es sentiran. I així fa molta gràcia, però quan comença la dansa, tots diuen, ai, que va el rotllo i canya. No, era el més antic, la dansa dels cavallers, que és de l'època medieval.
1: Que el rotllo i canya.
0: Que el rotllo i canya.
1: Que bonic, doncs.
0: Doncs mira si arribem a tindre pues, coses que taquen la nostra cultura d'avui en dia, no? Que fins i tot arriben al dia d'avui en una tradició com és la festa del Corpus, i que molts pobles a la nostra província, Morella sí que fa una grandíssima festa del Corpus, segurament Peñíscola, perquè tenen aquesta tradició, també farà una bona representació de la festa del Corpus, i, com no, la capital, que és Castelló.
1: Que fa aquesta festa del Corpus. I que ens deixa la frase d'avui, que era?
0: Que era, pel Corpus i pel Nadal, els sastres maten la fam.
1: Bueno, pues tots mudats per al Corpus i per estrenar ja també Modelito de cara. Modelito de verano. A l'estiu, que això ja ho tenim així. Així que, Manuel Valero, gràcies per vindre a obrir el dilluns amb nosaltres.
0: Moltes de res.
1: I nosaltres tornarem, com sempre, demà 12:20 puntuals a Cielo i Poro i Castelló. Que tinguem bona vesprada.
0: Bona vesprada a tots. Adéu.